0: 97.1 Castellón.
1: Llega la Summer School de Hípica Bolívar. Los más pequeños disfrutarán del verano en Hípica Bolívar con actividades en un entorno natural, tranquilo y familiar. Matrícula abierta hasta el 5 de junio. Llama al 660 47 35 29. Estamos en Borriol.
2: ¿Quieres renovar tus espacios con un acabado perfecto? En Mian Pinturas y Lacados transformamos viviendas, oficinas, locales comerciales con máxima calidad y precisión. Especialistas en pintura decorativa, detalles impecables y lacados profesionales. Confía en la experiencia, confía en los mejores acabados, confía en Mian Pinturas y Lacados. Mian Pinturas y Lacados, dando color a tus proyectos. Encuéntranos en Instagram, @ Mian Pinturas y Lacados.
3: El Festival del Vent torna a Castelló. Els dies 6 i 7 de juny, el cel de la platja del Gurugú s'omplirà amb 800 espectaculars milotxes gegants amb 140 pilots arribats des de 22 països. Vola amb globus, al·lucina amb les milotxes il·luminades en fosquetjar i gaudeix de l'amplíssima programació per a tota la família amb tallers, concerts i una festa de boles d'espuma. I deixa el cotxe a casa. Puja't als autobusos circulars gratuïts en la plaça Borrull o en el pàrquing de l'antic mercat del dilluns entre les 10 del matí i les 2 de la matinada el dissabte i el diumenge fins a les 8 de la vesprada. L'Ajuntament de Castelló i Adepla avança en l'inici de l'estiu. Més informació en castellonturismo.org.